una cosa, que haig de fer? M'has d'anar a signar, jo sent sigil un pot si xucan va. Hasta Luciana, que va ser espai, se xalem, se pertenissa, per la setmana m'ha fet